0: té molt xulo este diumenge, que és un acte homenatge a les antigues balladores d'esquadres de ball de Carcaixent. I en Carcaixent aquí està, les Folies de Carcaixent. I mos han convidat ja que anem el diumenge, a veure això, i que Xavi, que és el que mana de les Folies, l'amo, pues que mos conte que és això que van a fer allí en Carcaixent i els amics de les Folies. Hola, Xavier, com està vostè?
1: Hola, bon dia, bueno, què tal, com esteu?
0: Així estem. En l'estudi l'aire condicionat no s'està mal, eh?
1: No, perquè pel carrer...
0: Calla, pel carrer, diu. Bueno, què aneu a fer per allí?
1: Pues mira, el diumenge anem a celebrar el dia de la dansa tradicional valenciana, que, com sabeu, se celebra el 2 d'agost, perquè és la data que va néixer Francisco Miralles Arnau, conegut com el ballarín de los zares, perquè va ser esta persona, va ser este ballador, que va néixer al carrer de Sagunt, de València, i ja des dels 4 anys començà a formar part d'esquadres de balls populars, ballador del Pastissero i del Porta, ballador de valencianes. I començà a pujar, no tenia fi, va anar a Barcelona, de Barcelona va anar a París, i de París acabà en Sant Petersburg, en aquest moment on estava la cort dels Sars. Vull dir, ensenyant repertori espanyol, és repertori valencià, i la veritat és que inclús avui en dia el ballet Marinsky de Sant Petersburg encara porta alguna peça del seu repertori. O sigui que des dels anys 40, dels anys 30, 32 crec que és quan ell fallís, pues bueno, mireu com ja fa quasi un segle i encara està el seu repertori en marxa. I és una d'aquestes persones, no?, tan espectaculars que hem tingut, que pràcticament no se coneixia. Yeah. I al fer la investigació que ferem d'ell, pues van decidir que ho van traslladar a les Corts Valencianes, a una iniciativa de les Folies, per a que se celebrara el 2 d'agost, el dia de la dansa tradicional, pues per a tindre repercussió, per a tindre un poquet de nomenar en els programes de ràdio, en els programes de televisió.
0: I conèixer un poc la història, també. Claro,
1: sí, per a conèixer un poc la història. I a partir d'ahí, pues, en guany que se celebren 5 anys de que les Corts Valencianes aprovaren el fet de ser, pues això, este dia tan nostre, pues hem volgut fer un homenatge a les antigues balladores, que queden poquetes, però encara en queden, de Carcaixent, i anem a fer una actuació homenatge-festa, va ser un híbrid de totes aquestes coses, en un hort històric de Carcaixent, un hort modernista, espectacular, que ens ha cedit la seva propietària, hort de Huerto Rivera, i la veritat és que esperem que sigui una cosa molt xula i que, bueno, que serà una coseta curteta perquè fa calor, i després pues, veurem, parlarem, menjarem i no sé, estarem junts, no? Un poquet també
2: per...
0: No és que vosaltres se dediqueu tant a ballar com a investigar, eh? Vos ara també a investigar
1: i
0: acostar-nos part de la història que molta gent no coneixia.
2: Mantindre el llegat, no? També.
1: Clar, i perquè saps què passa? Que hi ha moltes coses que cal recuperar, hi ha moltes peces musicals de ball que cal recuperar, i és de veres que també la gent major, pues, pues se va acabant i llastimosament, i se vegem ara, pues, en les últimes persones, no?, que queden pues de 80, 90 anys, que encara han conegut pues moltes d'elles aquesta tradició, no?, de primera mà. I mira, anem a presentar els balls que pròpies dones mos ensenyaren.
0: Ole.
1: Vull dir que és molt xulo, vull dir, tindre allí la dona que te ho ensenya i poder-ho ballar i explicar un poc el que feia la dona, i a veure si alguna d'elles encara, pues... se tira al trapo.
0: Sí. Més que lo que sí que me alucina en els últims anys pa casi, i no molts, és la quantitat de gent que balla, no? Que vol folklore valencià, sí. que balla, que bueno, ja ves les dansades de la Verge, no, sin Valencia, llavors vist milions de vegades la quantitat de gent que vol participar, ja no cap. Antes era difícil, ja era difícil trobar-ne, i ara és impossible. Gràcies a Déu, no, Xavi, perquè al final quantes falles en València tenen el grup de ball propi ja, que això crec que és molt bonic, no?
1: Sí.
0: I quanta gent aposta jo ja per el folklore?
1: Clar, jo, mira, jo és una de les coses que estic superagraït, i és que la festa fallera s'ha fet segues les danses, eh? Vull dir, perquè jo que vas començar en els anys 80 a ballar, bueno, en el 89.
0: Són els 90.
2: Sí, home, sí. Ja entra dins.
1: Però que...

0: Ara que la gent en aquest moment no n'hi havia gent, pràcticament ni en els grups.
1: Que va.
0: Vull dir, eren molt poquets. Jo vivia a Meliana, soc de Meliana, com saps, i allí n'hi havia un grupet, un altre grupet en Montcada, un altre grupet... no hi havia pràcticament grups, estaven tots molt separats, i era una llàstima que hi havia molt poca gent. A veure ara el gust de trobar-te una dansa qualsevol en 300 parelles, perquè sí, vull dir, està molt bé, vull dir, jo estic supercontent perquè veig que té futur la cosa i que s'aguanta i que no... Tot el que s'ha treballat ha valgut per algo.
2: Exactament.
0: O sigui que... Sí.
1: Pues el diumenge estarem allà un rato amb vosaltres i feu un treball magnífic, no? Perquè al final també estudieu indumentària, perquè també, és que clar, al final és ja no sol és ballar, no? És, ostres, tu, que perfecció,
2: sí,
1: no?
2: Sí, tota la cultura que hi ha al voltant, no? Perquè si no es cuiden les coses, al final es perden, no? I és una alegria, la veritat, no, que hi ha interès, sobretot per la gent jove. Imagina,
1: en els llibres d'història, igual el primer sorpresa sou vosaltres, diguent, ostres, i tal que hem trobat així, no? I això és bonic,
0: sí, perquè... Sí, perquè mira, diumenge portarem una estètica un poquet diferent, és pareguda a la de València, però té algunes coses diferents, doncs són aquestes coses que han passat moltes vegades, que clar, que el traje de valenciana venia de València, vull dir, se creava en València i arribava als pobles també i se reinterpretava, con lo que passa avui també en dia. I anem a portar un toc molt local, una cosa més local, i que jo crec que pot fer gràcia, perquè és diferent. No estem acostumats encara a veure això. I tant en Xisco com les xiques, no? Hi ha un toque que jo crec que pot fer molt xulo i també pues, tornem a mostrar aquesta indumentària, pues, la tornem a ensenyar. Pues, jo crec que això està molt xulo perquè al final pues, el que estem fent és recuperar-nos, no? Nosaltres, la nostra identitat, vull dir,
1: claro.
0: Tot el que puguem.
1: Pues res, mestre, que feu un treball magnífic, i això sempre és bonico, i a banda és que dona gust veure-vos, no? Perquè és un espectacle, ja forma part d'espectacle, ja no és el ballar i tot el que porta alrededor i demés, així que... És que n'hi ha gent que ja és... Ja sou la Coca-Cola, també. Que la Coca-Cola, és veritat, sou com la Coca-Cola. La gent diu, cuidao, que heu fet marca. Les folies... És veritat, no és fàcil. Jo, avui en dia, en les redes socials i en tal, la imatge és molt important, Xavi, tu, el voto la cuideu molt... Sí, i fer marca és molt important. I les folies ja no sol és un grup de ball, és una marca. Quan parles de les folies dius, ojo, no? I entonces, això porta molts anys de treball, ho heu aconseguit, tot el món volguera ballar, molta gent volguera ballar en folies, i al final dius, ostres, han fet una marca. Jo sempre ho compare pues, amb alguna falla, que dic, és que ja, més que una falla és una marca, no? I això és important haver-ho aconseguit, Xavi. O sigui que aquestes coses porten moltíssims anys de treball per aconseguir-ho, eh?
0: Clar, sí, nosaltres... Vull dir, treballarem des de fa anys en fer això, en fer-ho bé, en fer-ho, intentar fer-ho el millor possible i també crear-nos pues, una marca, una imatge pròpia i la veritat és que estem molt contents perquè hem vist també la resposta de la gent que li ha agradat el nostre producte, vull dir, que sí, que hi ha gent que diu, és que esteu de moda, i diu, bueno, sí, que estem de moda perquè treballem també.
2: Exactament.
0: També un poc, vull dir, perquè també treballem, no?
2: No.
0: Claro, y estem intentant pues, fer el millor que podem, vull dir que és una cosa de les que jo estic pagat de la gent de folies que 60 membres pues, estan ahí currant-se sempre i tenen ganes de fer i això és molt important.
1: Pues res, amic, et ponem per gargaixent. Una vegada, mestre.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: Adéu, Xavi, que vaja molt bé.
0: Adéu, un beset. Adéu, gràcies.
1: El 3 d'agost i a més ho fica en el llibre en mayúscula i en gran, en Dolores, caca de la vaca. Cagar de la vaca.
2: Al final tindràs que participar, no pot ser.
1: N'hi ha més por. No,
2: home, sí, la majoria dels que fan bou, sí.
1: I en Teulates, mira, en Teulates 8 Teatre i l'Orquestra de la Tribu, en Serra, Traslado del Sant, en Penyíscola, música antiga i barroca, que segueix el certamen de música antiga i barroca, en Gata n'hi ha despertar, Bous a banda. Això m'ha fet molta gràcia. Semifinals de la eliminatòria del Campionat Mundial de Truc. Calla! No puedo fer un campionat mundial no convidar-me a mi. Si algú de gata, conec algú de gata, per favor, per l'amor de Déu.
2: Hi ha massa mundials per ahir, eh?
1: Que bona està la gamba allí també. Entrar de bous en corda i infantil... No, corda infantil de Borredà. I festigata, me mola mogolló.
2: Festigata, que bé sona.
1: Festigata. En Turisme a Candalbaes, en Xàtiva, en la presentació de la Reina de la Fira, el Festival de Bandes de Música, en la Vila Xollosa, acabem avui en el desfile infantil de carrosses, en Almoradí despertar, entrar de bandes... i a l'Entremora, en Dolores n'hi ha d'home, inauguració de l'encengut i varietets, baquetes i concert, en el Tien inici de
2: baquetes. Baquetes. Baquetes i varietets?
1: És que no m'entenc, la molleta, ara, claro. És que la borra, això, este llibre me l'he furtat, no ho

0: El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Jesús Carbonell, explica los motivos que han impulsado esta campaña.
1: La acción responde al incremento de la siniestralidad registrada en este tipo de vehículos y a las conductas de riesgo detectadas por la policía local durante su actividad diaria de vigilancia y control del tráfico. El uso de estos dispositivos provoca una pérdida de atención sobre el entorno, reduce la capacidad de anticipación y dificulta la percepción de señales, peatones y del resto de usuarios de la vía.
0: El análisis realizado por la policía local pone de manifiesto que las infracciones más frecuentes cometidas por los conductores son no respetar la señalización semafórica, circular por lugares prohibidos y no mantener la distancia de seguridad.
2: Y el Grupo Municipal Compromís en el Ayuntamiento de Valencia lamenta que el equipo de gobierno no haya desarrollado el plan contra el calor extremo anunciado en septiembre del pasado año durante el debate sobre el estado de la ciudad.
3: Afirman que en la ciudad hay más de 5.000 huecos en las aceras donde debería haber un árbol donde es dando sombra todo el año y donde no lo hay. La concejala María Giner exige que se planten los árboles que hay pendiente de plantar en la ciudad.
4: La senyora Català fa un any va prometre el pla contra la calor i avui encix amb dos tendals per a fer-se la foto. Mentrestant, tenim més de 5.000 clots buits a les voreres esperant que es planten els arbres per poder fer ombra, perquè l'ombra que de veritat refresca la ciutat és la dels arbres i aquesta casualment se li ha oblidat a la senyora alcaldessa.
2: I en Paiporta, l'Ajuntament inaugura este viernes el refugio estival, el nuevo refugio climático del municipio. La vicealcaldessa del mismo és Maria Embal.
5: Amb aquesta iniciativa estem dotant el municipi d'un espai de confort climàtic, convivència i vida comunitària davant les altes temperatures. El refugi s'ha creat des de la participació i la col·laboració, escoltant a la ciutadania, a tots els col·lectius i a la veu dels experts, a més. Volem que sigui un lloc viu i anirem omplint-lo d'activitats i escoltant què volen paiportins i paiportines.
2: I en Cullera, la Cova Museu del Dragó volverà a abrir sus puertas al público este sábado tras finalizar les obres de rehabilitació. El alcalde del municipi és Jordi Mayor.
6: Es tracta de la transformació integral d'un museu, que és el segon més visitat que tenim a Sia Cullera després del castell, de fer-lo una miqueta més accessible i donar-li una eixida d'emergència que faça que el nou concessionari puga invertir encara més en fer una musealització, de manera que la gent pugui gaudir de l'única cova museu que està dedicada a la pirateria de tota Espanya.
2: Llegamos a las 2:10, tiempo ya para la información regional. Buenas tardes.

0: Más de uno. Notícies, Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: L'incendi de Vall d'Uixó segueix actiu, però amb bona evolució, segons les autoritats. Bona vesprada. La novetat d'este matí és que ja poden tornar a casa 2.400 veïns d'alguns municipis afectats. Ara anem amb l'última hora i contem més notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez.
2: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: L'incendi forestal, com dèiem, de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement i podria quedar estabilitzat al llarg d'este divendres. Durant la nit, els equips han repassat el perímetre i avui treballen per a consolidar-lo i apagar els punts calents. Pendent com cada dia des del seu inici sobre el terreny de l'evolució del foc està Juanjo Tobar. Juanjo, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Núria. La millora ha permès alçar part de les evacuacions. Uns 2.400 veïns d'Ain, Tales, l'Alcúdia de Veo, Artesa i les urbanitzacions de Betxí tornen avui a casa, mentre que els prop de 3.000 evacuats d'Eslida i Artana continuen pendents de la decisió del Secopi a les 5 de la vesprada. L'alcalde d'Artana és Benjamín Cabedo.
4: Los vecinos pues se encuentran un poquito más animados, ven un poquito más de esperanza, ven que la cosa va mejorando, pero también entienden que la situación todavía está siendo un poquito comprometida y hasta que las autoridades o en este caso la dirección de emergencias no tome la decisión de poder regresar a nuestro pueblo, pues no lo podemos hacer. Estamos seguros que en breve ya podremos dar la noticia de que podamos subir. Ojalá.
3: La Generalitat assegura que la qualitat de l'aire és bona i que tots els municipis realotjats disposen d'aigua potable. El dispositiu manté més de 17 mitjans aèris. Segons el director de l'operatiu, Fernando Pérez, ja no hi ha fronts actius i l'objectiu és donar-lo per estabilitzat.
5: Son rebrotes que van teniendo dentro del perímetro en algunas zonas y justo en el perímetro en otras, que es lo que estamos trabajando. El incendio no está estabilizado, valoraremos a lo largo del día si se puede dar por estabilizado o no, y en un principio es lo que vamos a dedicar a las labores de extinción hoy. Es el objetivo que tenemos hoy, si no lo conseguimos hoy será mañana.
3: El foc ha cremat ja més de 9.500 hectàrees i un 12% pertany al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: Gràcies, Juanjo, per aquesta connexió com cada dia en directe. Quant a la investigació, la delegada del govern en la comunitat, Pilar Bernabé, ha ratificat que la Guàrdia Civil ha identificat dos focus diferenciats en temps i en espai en l'incendi.
6: Se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó, cercano a los barrios que se desalojaron detrás del barrio de Belcaire. En esa línea de investigación es en la que está trabajando la Guardia Civil a través del SEPRONA.
1: Mentrestant, la Generalitat ha activat una línia d'ajudes per valor de 67 milions d'euros per als veïns afectats de l'incendi. Ho ha anunciat este matí el president Juanfran Pérez Llorca. Ajudes directes, més vigilància i un pla de reforestació. Seran 12 milions d'euros en ajudes directes, 5 milions per ajuntaments i regants, 200.000 per consistori i 50 milions per a préstecs bonificats. Lucía Peris.
7: En el cas de les ajudes directes es contemplen en altres 20.000 euros per pèrdua de vivenda habitual, 2.000 per als que hagin perdut vehicles i fins 1.000 per a autònoms i comerços minoristes.
8: Ayudas directas gestionadas con urgencia y sin papeleo para atender necesidades que hoy son igual de urgentes. Todas estas ayudas, que son las primeras que lanzamos, podrán solicitarse a partir del 10 de agosto, porque entenderán que es necesario dejar un tiempo para evaluar el alcance de los daños.
7: Pérez Llorca ha avançat, a més, un pla integral de reforestació i un reforç en la prevenció i vigilància.
8: Tot fa indicar que aquest incendi ha sigut intencionat i per això hem de continuar reforçant la vigilància per a perseguir els desalmats que es decidissin atentar contra els nostres boscos. A dia d'avui, més de 790 persones treballen a la vigilància dels nostres boscos. Però de manera extraordinària, anem a reforçar en més de 118 vigilants addicionals amb una inversió de 1,1 milió d'euros per a lluitar contra els piròmans que peguen foc a la nostra natura.
7: El cap del Consell ha destacat la coordinació entre administracions i s'ha compromès personalment, ha dit, a involucrar-se en la recuperació.
1: Més coses, les organitzacions ecologistes reclamen un gran acord polític i social contra l'emergència climàtica. En concret, des d'Acció Ecologista Agro insisteixen en la necessitat d'escometre un canvi profund en les polítiques de prevenció d'incendis forestals. Andreïna Pietri.
9: Demanen des del col·lectiu que s'apliquin mesures específiques en cada zona perquè no totes asseguren o prenen les mateixes causes. Carles Arnal és portaveu de la Comissió Forestal d'Acció Ecologista.
10: cal tindre una estratègia específica per cada una d'aquestes causes, dotar-la econòmicament i aplicar una normativa adequada i avaluar l'eficàcia.
1: I la Unió Llauradora ha denunciat els continus retards en la retirada, diuen, d'animals morts de les explotacions ramaderes i reclama una actuació urgent de la Conselleria d'Agricultura. Alejandra Carrillo.
7: L'organització assegura que en les últimes setmanes s'han multiplicat els casos en els quals la recollida dels cadàvers supera les 72 i fins i tot les 96 hores des que se comunica l'avís. Una situació que adverteixen s'agreuja especialment durant les onades de calor. Considera que no es tracta d'un problema puntual, sinó estructural, i recorda que correspon a la Conselleria supervisar el correcte funcionament del servici. El secretari general de la Unió és Carles Peris.
11: I un dèficit de gestió, i exigís a la Conselleria d'Agricultura que assumisca el control del servei. Des de l'organització reclamem una supervisió efectiva de la Conselleria davant d'un retras que especialment en les onades de calor pues, posa en risc la sanitat animal, la bioseguretat de les explotacions i l'activitat diària dels nostres ramaders.
1: El ple de les Corts ha aprovat avui la llei de mesures fiscals, la que acompanya els pressupostos que es van aprovar la setmana passada. I avui de nou, la norma ha tirat avant amb els vots a favor de PP i Vox. L'han rebutjada PSPB i Compromís.
9: S'inclou a través d'esmenes el concepte de prioritat nacional impulsat per Vox. Això en la pràctica suposa que per accedir a ajudes socials i a vivenda es demanarà un període mínim de vinculació o empadronament.
1: I continua la instrucció per la Dana de 2024. Avui ha declarat com a testimoni davant la jutgessa de Catarroja l'alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, qui ha determinat que a partir de les 5 de la vesprada del dia de la riuada van tallar el pont.
7: L'alcaldessa ha explicat també que des de l'Ajuntament avisaren per megafonia als veïns perquè pujaren als pisos superiors davant la situació que s'estava vivint i que sobre les 12:30 va rebre una telefonada de la delegada de govern Pilar Bernabé preguntant per la situació de Carlet davant les fortes pluges que estaven caiguent des de les 6.